0: s'ha fet càrrec de la investigació.
1: I el pare del nadó presumptament maltractat a Barcelona nega haver-li fet mal conscientment al seu fill d'aleshores 6 setmanes.
0: En la seva declaració a petició pròpia davant el jutge ha assegurat que no pot explicar les lesions greus detectades a la Vall d'Hebron el mes de març. L'home que compleix presó preventiva ha admès que podria haver actuat de forma imprudent o negligent sense ser-ne conscient, per exemple, estrenyent-lo massa fort o colpejant-lo accidentalment.
1: Dilluns vinent, 5 d'octubre, comença la vacunació de la grip i la Covid. Amb el pronòstic d'una virulència semblant a la tardor-hivern de l'any passat, l'objectiu és arribar a cobertures del 75% en majors de 60 anys i personal essencial i del 60% en menors de 5 anys i embarassades. Ana Banyeres.
2: Ja estan disponibles 1.800.000 dosis de vacunes de la grip i la Covid, tot i que aquesta campanya arriba en 15 dies més tard perquè tota la composició és nova i adaptada a les soques i variants actuals. Tot per garantir la màxima protecció, però especialment per reduir complicacions. Montse Martínez, de Salut Pública.
3: La vacunació pot evitar fins a un 26% de les hospitalitzacions, el 40% dels ingressos en UCI i el 37% de les defuncions morts atribuïbles a grip.
2: Un fet que remarquen amb el lema «Vacunar-se és estimar». Esteve Fernández, secretari de Salut Pública.
4: Protecció a les persones que tenim al costat, ja siguin sobretot les persones vulnerables i la gent més gran. No?
2: Ja hi ha 120.000 cites programades per vacunar a partir de dilluns, però hi ha 700.000 disponibles per a la resta de grups que podran començar a vacunar-se a partir del 26 d'octubre amb cita i del 16 de novembre sense.
1: En esports, el Barça i el Madrid tornen a intercanviar retrets pel cas Negreira. Germà García, bon dia.
5: Bon dia. Guerra de comunicats en Real Madrid-Barça pel cas Negreira. L'entitat madridista va treure ahir un comunicat anunciant que la UEFA havia confirmat la recepció de la denúncia presentada pels pagaments fets en les darreres dècades pel Barça al que va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, demanant a la vegada que la investigació avanci a la màxima celeritat per la seva conclusió. Pocs minuts després, el Barça reaccionava amb un altre comunicat en el que feia algunes apreciacions, com que la UEFA no obria un expedient que porta obert des de 2023 i que només confirma que ha rebut la documentació presentada pel Real Madrid, deixant clar que l'expedient en curs és segueix la seva investigació i que no és pas una revisió. El comunicat del Barça diu també que no han rebut cap requeriment i que quan sigui un fet fefaent respondrà degudament. La rèplica del Barça acaba dient que des de l'inici de la investigació el Barça ha continuat operant amb la llicència UEFA i participant de les seves competicions. A nivell estrictament esportiu, dic que ahir va arribar a Barcelona Rafinha, després d'un llarg viatge, va passar per la ciutat esportiva Joan Gamper, però degut al seu cansament van considerar millor que marxés cap a casa a descansar i avui es sotmetrà a una ressonància per verificar que no té pas cap lesió a la cuixa dreta.
1: Pel que fa a l'actualitat estrictament esportiva, el Barça cau contra el Veszprém hongarès en la final del Mundial de Clubs d'Handbol 33-42 i es queda sense el títol. D'altra banda, en bàsquet, els blaugranes s'enfronten avui al Besiktas a l'Eurolliga de bàsquet. De la cultura, l'OBC inaugura avui la temporada de l'Auditori amb un concert dedicat a la 7a Sinfonia de Beethoven, on també es donarà el tret de sortida a la Bienal Robert Gerhard. Montse Soto.
6: Un concert on es reivindicarà el llegat i la modernitat, d'una banda amb un tribut a dos grans creadors universals com Beethoven amb la 7a Sinfonia i Chopin, del qui s'oferirà el concert per a piano i orquestra número 2, interpretat per un dels solistes més reputats del moment, Jan Lisiecki, i de l'altra banda, la contemporaneïtat d'un dels grans compositors catalans del segle XX, com Robert Gerhard. Víctor Medem, que signa la seva primera programació al capdavant de l'Auditori, es mostra així de satisfet amb el programa.
7: La primera obra que se sentirà en aquest concert serà el concertino per cordes de Gerhard, que és la primera obra orquestal que va escriure a finals dels anys 20. I és una obra increïble i jo és el que reivindico, aquest equilibri entre el llegat i la descoberta.
6: El director de l'Auditori de Barcelona comenta també com l'OBC, sota la batuta de Ludovic Morlot, es troba en un dels seus grans moments.
7: Ara mateix es pot dir que l'orquestra està en el seu millor moment des de fa molts i molts, molts anys, dècades. Hi ha hagut una renovació molt important de la plantilla per sobretot per motius de relleu generacional.

0: nacional. Ara, per exemple, aquesta setmana hem convocat una plaça i l'ha guanyat un noi de 23 anys, amb una competència ferotge, no?
1: El concert inaugural de la temporada de l'Auditori es farà tant avui com diumenge a la Sala Pau Casals.
2: I marxem amb la música de Vetusta Morla.

Després de 2 anys de silenci, el Sextet de Tres Cantos torna a Barcelona amb la seva nova gira titulada Gira de Vuelta, Canciones de Ida. El Palau Sant Jordi acollirà aquesta cita amb el grup d'indie rock a partir de les 9 del vespre. D'aquesta manera arribem al punt de les 8 del matí. Els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: 60 anys i personal essencial, i del 60% en menors de 5 anys i embarassades. Ja hi ha 120.000 cites programades. I no deixem de parlar de salut, perquè un estudi liderat pel Vall d'Hebron Institut d'Oncologia ha demostrat que amb una mostra de sang és possible identificar cèl·lules tumorals que no sempre es poden detectar amb les biòpsies convencionals en navanyeres.
1: Fer biòpsies dels teixits del tumor no sempre és fàcil ni possible, i quan es fan comporten procediments invasius que, si el pacient està en estat fràgil, pot comportar riscos. I a la cerca d'alternatives s'ha descobert que hi ha ADN tumoral que circula per la sang. Això significa que amb una analítica es pot identificar proteïnes característiques de lesions tumorals que no sempre estan al tumor, sobretot en estadis avançats. Doctora Helena Gros.
2: El que demostrem és que en una proporció important de pacients, d'aproximadament el 50% de pacients que tenen malaltia avançada, la sang podria convertir-se en una alternativa o un complement a la biòpsia tumoral.
1: L'estudi a més descriu que amb la biòpsia líquida també s'han identificat cèl·lules del sistema immunitari capaç de reconèixer i atacar les cèl·lules tumorals, d'aquí que s'obre la via a buscar que augmentin per millorar i fomentar les immunoteràpies.
0: En esports, el Barça ha caigut contra el Veszprém hongarès en la final del Mundial de Clubs d'handbol, 33-42, i s'ha quedat sense títol. D'altra banda, en bàsquet, els blaugrana s'enfronten aquest vespre al Besiktas a la tercera jornada de l'Eurolliga de bàsquet. I en futbol sala, aquest vespre l'Indústria Santa Coloma jugarà contra l'AD Sala.

0: de la Cultura, Barcelona acull aquests dies el Congrés Internacional de Desabandonament, una trobada d'investigadors i especialistes europeus per analitzar el fenomen dels pobles abandonats i les seves implicacions socials, territorials i patrimonials. Ve precedit per una exposició i té l'habitatge com a tema central amb el títol Recuperar la casa, recuperar el poble. Agnès Batlle.
1: Tenim molts nuclis amb cara amb poca població, molt vulnerables, i potser hem de posar el focus en aquests nuclis.
2: Aquest és el crit d'alerta de Mari Carme Jiménez, una de les impulsores del Congrés que forma part del projecte Pobles Abandonats. Ha inventariat prop de 1.500 nuclis en territoris de parla catalana. Les dades d'aquest treball interdisciplinar revelen que un 68% dels nuclis analitzats es mantenen vius, però amb menys de 30 habitants, i un 20% ja estan abandonats.
1: Bueno, al final és abandonament de territori, que vol dir entra en desús en molts casos, que, per tant, el bosc avança, per exemple, que, a més, perdem oportunitats d'habitabilitat quan ara el tema de l'habitatge és un tema importantíssim, i també perdem patrimoni. Molts d'aquests nuclis tenen elements patrimonials catalogats i que, si al final el nucli queda abandonat, aquell patrimoni a poc també es va degradant. Al final interessa tenir un territori equilibrat, no?
2: Només un 12% es troben en procés de recuperació o tenen usos estacionals. Admeten que no hi ha una fórmula magistral per tots, sinó que cal analitzar el motor econòmic de cada un. La mostra exposa exemples d'èxit, com la recuperació de colònies tèxtils per a ús d'habitatge o turístic, com les mines d'Osor, la Selva o els Alps francesos, italians i suïssos, que han creat un consorci per no perdre habitants, perquè el procés de despoblament afecta a tota Europa.
1: Valdria la pena fer-hi una reflexió sobre possibilitats d'ús, no?
2: El despoblament exhibit i a debat a l'Institut d'Estudis Catalans.

0: La cantant de Santa Coloma de Gramenet actua aquesta nit al Club de Mataró, on presentarà un nou disc en què repassa la seva trajectòria vital.
1: Solo de noche cuando quiere estar conmigo me da su mano y me lleva pa'l hotel. Mete su dedo por debajo de mi.
0: Doncs amb aquesta cançó que sentim, Lo volvería a hacer, hem arribat al punt de les 9. Més informació

0: La policía local está confirmando que hay un fallecido entre los afectados, pero desde el 112 todavía no hay balance de víctimas, ya que el dispositivo está actuando en este momento. Se pide a la población que no utilice la vía mientras se desvía la circulación para dar salida a los vehículos atrapados por este accidente.
1: En los deportes fútbol, la selección tiene previsto llegar a esta hora a Oviedo para el tercer partido de mañana de la Liga de Naciones. La novedad, la incorporación del delantero del Real Madrid, Carlos Espí, para cubrir la baja de Ferran. Pepo Lumbreras.
2: Ferran Torres ha abandonado la concentración por unas molestias en el tobillo izquierdo. Ayer el que tuvo que marcharse por una lesión muscular fue Nico Williams. Así que Luis de la Fuente ha llamado a Carlos Espí, que anoche marcó 5 goles con la selección sub-21 en San Marino.
3: La verdad que no soy coincidente de lo que estoy haciendo, 5 goles con la sub-21 es una barbaridad, estoy muy contento y vamos a por más.
2: España jugará mañana en Oviedo contra Chequia y el martes en Split contra Croacia. En los europeos de ciclismo en Eslovenia, Héctor Álvarez se ha proclamado campeón en la categoría sub-23 en la carrera en línea.
1: Así llegamos a las 7:04, 6:04 en Canarias. Se quedan ahora con la información más cercana, con las noticias de su comunidad.
4: Molt bona tarda. El sindicat de llogateres planteja una vaga general imminent davant la negativa del Congrés als 2 decrets d'habitatge, una convocatòria que es debat a hores d'ara en assemblea a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona, com explica la portaveu del sindicat, Carme Carazo.
5: La ciutadania en general s'hi pugui sumar i traçar el pla de com anem cap allà. Tenim molt clar que una vaga general no es convoca, o no només es convoca, sinó que una vaga general sobretot s'organitza. I per tant caldrà moltíssima gent els propers mesos, és a dir, piquets, extensió, xerrades.
4: I a mitja hora més protestes. Aquesta convocada pel Sindicat de l'Habitatge, que proposa tallar la via pública a Plaça Espanya, al sud de Barcelona, i al nord de la ciutat, a l'Avinguda Meridiana, amb Fabra i Puig. Pendents encara les Terres de l'Ebre dels efectes dels aiguats, on els bombers han atès 300 avisos pel temporal de pluja, principalment al Baix Ebre i al Montsià, on ja s'ha aixecat el confinament de la població. Malgrat que Protecció Civil demana encara limitar els moviments, una vintena d'actuacions han requerit el salvament de persones. I l'ocupació ha tornat a créixer a Catalunya al setembre, superant de nou els 4 milions d'afiliats i registrant un nivell rècord per al novè mes de l'any. Des del sindicat UGT de Catalunya, Òscar Riu destaca l'efecte positiu del procés de regularització d'immigrants que ha permès incorporar 80.000 nous cotitzants a la Seguretat Social a Catalunya.
6: Aquestes més de 80.000 persones que s'han donat d'alta a la Seguretat Social han guanyat drets. Han guanyat drets i ara el que hem de fer és que aquests drets es facin efectius.
4: Pel que fa a l'atur, el setembre tanca amb un lleuger repunt de 600 persones i el nombre total de desocupats queda en 330.000, el nombre més baix en un mes de setembre des de 2007. Això és tot, poden seguir informats en aquesta mateixa sintonia. Molt bona tarda.